0: Bueno, pues para ti, que como todos los fines anteriores, te toca trabajar el fin de semana, para ti y para todos los demás, nosotros no volveremos mañana. Nosotros el fin de semana descansaremos, pero volveremos el lunes. Hasta el lunes, adiós.
1: Ya me la pela, sí que sí, ya me la pela, que ahora sí, ya me la pela.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Alcoy, Cadena SER.
4: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 37 grados centígrados.
3: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Hola, molt bon dia. Com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. És divendres 24 de juliol i aquest és el punt de partida del nostre programa en què avui la música sona i molt. Tot el que va passar a nit a los 40 Summer Live anem a contar-los-ho en aquesta primera part del programa. A la una del migdia, com sempre, estarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER. Després, l'esport amb SER Deportivo serà el protagonista. També parlarem amb músics premiats a un certamen internacional de Viena amb l'orquestra de joves músics de la província d'Alacant. I com tots els divendres estarà Virgilio Colomina i també Paco Agulló per contar-los les estrenes de cinema que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla. Gràcies un dia més per escoltar-nos, per estar a l'altra part de la ràdio, sintonitzar el 1485 de la Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online en www.radioalcoi.com o a l'aplicació mòbil de la cadena SER. Ahí ens trobem, com també a aquests dispositius intel·ligents que quan diuen punt Radio Alcoi ens connecten. Gràcies i anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.

0: Fa uns dies els contàvem als informatius de Ràdio Alcoi una alegria, i és que 9 alumnes del Conservatori Municipal de Música d'ací d'Alcoi van guanyar el primer premi d'un certamen internacional celebrat a Viena amb l'Orquestra de Joves de la província d'Alacant. Així que en el nostre programa, en Hoy por Hoy Alcoi, hem volgut compartir amb vostès, els oients d'aquesta emissora, com va estar l'experiència per als músics, i en concret per als d'ací de la terreta d'Alcoi i d'altres municipis de les nostres comarques. Avui ens acompanyen a l'estudi central de Ràdio Alcoi Amanda Sebastià Mullor, que toca la viola. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt contenta.
0: Ara ens sabrem de la vostra experiència, perquè també així salude a Clàudia Cabrera Pérez, que toca el violí. Buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
2: Súper bien.
0: Felicidades por este primer premio.
2: Sí.
0: Vostès no ho veuen, però estan súper il·lusionades i il·lusionats, perquè clar, no és qualsevol cosa fer un concurs internacional i pujar al més alt del pòdium, on també ha estat Luis Rus Bernat, que és trombonista. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Enhorabona.
3: Gràcies.
0: Com estàs?
3: Estem molt il·lusionats per el premi.
0: És que ja vos dic, no és qualsevol cosa. Ells són la representació d'aquest alumnat, d'aquests músics de l'Alcoi i el Comtat que van estar presents en aquest certamen. Però jo volia un poc començar pel principi. Vos preguntes tres, aneu contestant-me com vulgueu. Com vau entrar a l'Orquestra de Joves de la província d'Alacant? Clàudia.
2: Yo, al principio, yo fui a ver un concierto y fui a ver los ensayos, y yo sabía que quería ir, y cuando lo decidí, pues me dijeron, pues tienes que hacer un vídeo. Yo fui, hice el vídeo, y después de hacer el vídeo, pasaron unas semanas, y fui allí y también hice una prueba, toqué unas canciones delante de Fran, y él miró cómo estaba, y pues entonces ahí decidió si entraba o no. Respuesta, entré, sí.
0: Y ahí estás.
2: Sí.
0: ¿Y qué tal?
2: Súper bien. Sinceramente es un sitio maravilloso. Yo me lo paso genial allí. Me encanta.
0: ¿Y el cas de Amanda, cómo entrar?
1: Bueno, pues va a ser un poco curioso porque un día vaig estar mirant Instagram i vaig veure una publicació de la Jove Orquestra de la província d'Alacant i s'ho vaig passar a una amiga i li vaig dir, ala, que guai, no sé què. I pues, les amigues de corda del conservatori vam dir, ai, estaria molt bé, ens agradaria molt anar a l'experiència, i vam fer unes proves a principis de setembre i al final totes vam entrar, així que pues, així estem.
0: És a dir, que ha estat la vostra primera temporada a la OCPA?
1: Sí, sí, ha sigut la primera.
0: Quin colofó, no? Amb el premi. I en el cas de Luis?
3: Pues mira, nosaltres tenim una amiga al coll, en comú, tots és d'ací, que va anar a la OCPA sobre 2017 o així. I claro, ell a nosaltres ens la va recomanar i vam anar ahir a fer les proves i vam entrar.
0: I també ha estat la primera temporada.
3: Sí.
0: On assageu, en la OCPA?
3: Assagem en el hogar provincial, que és com una residència de majors, i és prou bonico.
0: Y supongo también, Claudia, la experiencia de muchos músicos de diferentes puntos de la provincia, ¿no?
2: Sí, sí, sí, hay un montón de gente de diferentes sitios.
0: ¿Quién es el vostre director? Contéu-nos, de la OCPA.
1: Pues el nostre director és Francisco Maestre, que ens ha ajudat un montó durant aquests mesos, però al final el que ens ha ajudat a poder aconseguir aquest primer premi ha sigut ell en els seus ànims, també a voltes la seva exigència ens ha fet millorar a cadascú pel seu compte.
0: Va ser ell el que vos va anunciar ens n'anem de certament?
1: Sí, bueno, això és algo que ja sabíem des de fa temps, perquè és una cosa que estava planejada. Bueno, en primer lloc se n'anàvem a Portugal, però després van canviar les coses i al final vam anar a Viena. I, pues, sí, al final va ser ell el que mos ho va dir.
0: I heu estat molts mesos, no, Luis, preparant exclusivament aquesta participació?
3: Moltes voltes anem a assajar a Alacant tot el matí, tots els dies. I al final era molt estressant, però nosaltres entenem la seva exigència.
0: És que fruit d'aquest treball heu obtès el màxim guardó, no?
3: Sí.
0: Va a ser, Claudia, el pasado principios de julio, cuando fue el certamen internacional de música para jóvenes Summa Cum Laude, celebrado en el prestigioso, como hemos dicho, Musikverein de Viena. El día 6 o el 7 actuasteis, más o menos, de julio.
2: El 5, sí, el 5.
0: Uh-huh. ¿Y subiste al escenario? ¿Cómo fue ese momento?
2: Pues al principio, cuando te esperabas en los hombros del escenario, tenías demasiado miedo, demasiado pánico de qué va a pasar, qué va a salir, cómo va a resultar. Pero después ya salías ahí y cuando ya llevabas un rato tocando, era como que se te olvidaba todo el agobio, todo ese estrés de cómo te iba a salir todo, se te quitaba, porque ya te ponías a tocar, que es algo que te gusta y que como te sale siempre y como te sale natural, y es como que el miedo se esfumaba, se iba.
0: ¿Qué va a tocar, Amanda?
1: Bueno, per al concurs vam tocar el quart i el cinquè moviment del Capricho Espanyol i el primer i segon del Sombrero de Tres Picos de Falla, i després l'obra obligada per a tots, que és el Vals de les Sirenes.
0: I Luis, quan el mestre va donar ahí l'entrada a la primera obra i com estava dient Clàudia, es va posar a tocar, ja suposa que n'has vist fora.
3: Va ser impressionant. Estàvem tots ahí flipant en la sala, però se ho van passar molt bé.
0: Cal dir als nostres oients, clar, tal vegada no ho coneixen, però ho està tocant on s'interpreta un famós concert, clar, no? En any nou. Sí. Va ser la mateixa sala?
1: Sí, sí.
0: És a dir, que allò que veieu en la televisió, ja podeu dir que heu tocat ahir, que això no ho diuen molts, eh? Què en dieu?
1: Pues la veritat va ser increïble, perquè era un lloc que jo tots els anys des de ben menuda ho veig en la meva família, l'1 de gener pel concert, i de repent estar allí tocant i poder disfrutar d'una sala que és tan prestigiosa i tan increïble, pues ha sigut un somni.
0: Amb quines altres orquestres vau competir d'alguna manera, Luis?
3: Pues van competir en orquestes de sobretot Àsia. Eren xinos, japonesos, de Taipei, i tots tenien molt de nivell, però molts altres es van superar.
0: Aleshores, Clàudia, com va ser aquest moment que vos van dir que heu obtès el primer premi?
2: Pues en ese momento estábamos haciendo un concierto y acabamos y pues Fran se puso a... nada, a entrar, salir, estaban todos aplaudiendo, se puso a darle la mano a los concertinos y tal, y pues no sé si se acercó a Boes o se acercó a el primer concertino de Viernes Primeros y le dijo: hemos ganado. Entonces ya ahí empezó a esparcirse por todos los sitios y acabamos sabiéndolo todos, estábamos todos celebrando y en el escenario chillando, o sea, no, nos tiramos ahí tanto celebrando que nos apagaron las luces y nos quedamos ahí solos.
0: Es decir, que vamos a conocer, Luis, la noticia en el mateix escenario.
3: Sí,
0: en plena acció.
3: Estàvem tocant i just mos va correr la veu. Perdona. Claro, jo estava prou darrere perquè toca el trombó i em va correr la veu per els clarinets.
0: Ostres, estaríeu ahí mirant la partitura, no?
3: Sí.
0: Ara et va so...
3: Jo estava mirant el company d'atril i estàvem els dos flipant.
0: Clar. O sigui, vosaltres, que esteu en les violes més avant, Amanda...
1: Sí, jo de fet tenia Fran al costat quan ho va dir, perquè es va arrimar a les vents que estic darrere, i jo ho vaig escoltar perquè el tenia allà al costat, i clar, em vaig girar per a confirmar que estaven els oboes i li vaig dir: és de veres lo que ha dit, em queda primers, i va dir, ell em va dir sí, jo veia ja gent que estava començant a plorar de la emoció, del món supercontent, i ja d'ahir pues, van començar a dir-se als companys de corda que no s'havien enterat. Entonces ya es van a disfrutar el concert súper bé porque estàvem ja tots molt contents.
0: ¿Y cómo vau transmetre así a España, a vostres famílies i amics? Que per telèfon, WhatsApp.
3: És que molts familiars de nosaltres havien acompanyat també al viatge i estaven ahí de públic.
0: Molt bé, molt bé. Aleshores va ser una alegria col·lectiva.
3: Clar.
0: No,
3: sí.
0: Clàudia?
2: Sí.
0: I després com és super feliç, no? Entenc jo, el viatge de tornada así. Seria a un ritme, vamos, festiu, no?
1: Sí.
0: Com va ser quan vau arribar ací? Bueno, arribaríeu a Alacant i després ja vindrà ací. Com esteu rebent? Perquè, clar, es vam assabentar Cal dir que entre els músics de la ciutat també la notícia va córrer moltíssim. Jo dic, perquè estic en eixe món també, i de seguida, que han guanyat, que hi ha persones al coll. Ostres, que xulo, no? Però com va ser un poc esta rebuda que esteu tenint a ser la nostra ciutat? Perquè, clar, els mitjans de comunicació ho estem contant, esteu fent entrevistes. Com esteu rebent aquestes felicitacions?
1: Pues la veritat és que molt contents. No sabíem que anava a tindre tanta repercussió, perquè al final pues la música no sempre és tan valorada com altres coses, però la veritat ha sigut superguai veure que tot el món ens ha recibit molt bé, molta alegria, que ens han donat aquest reconeixement després de tant d'esforç.
3: Mm-hmm. Sí, no sé, ho esperàvem tant de reconeixement, d'entrevistes o aquestes coses.
0: Claudia, ¿com lo ves també? ¿Com lo estàs sentint?
2: Sí, pues y lo mismo, no nos esperamos tanto reconocimiento porque mientras más años pasan y tal, la música cada vez es menos reconocida y no nos esperamos que nos dieran entrevistas, cosas así, saliéramos en los periódicos y no nos lo esperaban, pero súper guay.
0: És que aquestes alegries s'han de compartir i que els nostres oients ho coneguin, perquè ho esteu contant, no? L'esforç que comporta.
3: Sí.
0: Des del passat setembre anar a assajar a la camp, però no només això, esteu formant-vos, esteu anant al conservatori, a més també els vostres estudis, no? Perquè esteu en l'ESO més o menys, esteu... Què heu acabat d'estudiar enguany?
2: Jo acabo d'acabar sexto i vaig a passar primer d'ESO.
0: Sisè de primària, primer d'ESO. Amanda, què ha estudiat?
1: Quart de l'ESO.
0: Quart de l'ESO. I Lluís?
3: I jo també.
0: Quart de l'ESO. I a més això, aneu al conservatori tots els dies, perquè quan no teniu llenguatge musical teniu orquestra, quan no teniu... No?
1: Sí, sí.
0: Classe individual d'instrument, i això és valorable, l'esforç que heu fet i aquest reconeixement que heu obtès en l'Orquestra de Joves de la província d'Alacant. Jo en aquesta entrevista també vull fer menció a aquest alumnat de les nostres comarques que ha obtès aquest màxim guardó, com són Aitana Tomàs García i Pau Blanes García, que són companys de Clàudia amb els violins, a Marc Ponsó de Frasers i a Emily Evans Rever, que també estan a les violes, junt a Amanda, també a Humbert Albero Miró, al fagot, a Maria Rus Bernat, al violoncel, i, Lluís, estàs així, al trombó. Què us han dit els professors del conservatori?
3: Pues jo...
0: Lluís, què t'ha dit Jesús?
3: Jo, per lo menos, no he tingut contacte amb ell, però suposo que m'hauria donat l'enhorabona i s'hauria alegrat.
0: Està content, t'ho dic jo.
3: Ah, sí?
0: Sí. I Amanda, què t'ha dit el professor?
1: Pues jo igual tampoc he tingut molt de contacte, però sí que és de veres que de part d'altres professors sí que he recebut l'enhorabona. I també per part del conservatori, que ho va posar a Instagram donant-nos l'enhorabona a tots.
0: Mm-hmm. Igual, Clàudia?
2: Sí, sí. Jo igual. Mm-hmm.
0: I ara esteu de vacances, no?
1: Sí.
3: Ara descansar un poquet.
0: Però no descanso de l'instrument, veritat? Perquè...
1: No, això no es pot deixar.
0: Però alguns dies ara negoci, sí, no? Dic jo.
1: Sí, alguns dies tindrem més de descansar.
0: Perquè heu de fer desconnexió, perquè clar, al setembre estareu de nou, no? Ahir.
3: Sí.
0: A tope. Sí. Per què estudies trombó, Lluís?
3: Pues mira, ma mare volia que tocara la trompeta, però jo de xicote em vaig fijar, més que res em vaig fijar en la vara. Això que feia, em va encantar i el vaig elegir.
0: Vaig dir, això és diferenciador, jo vaig a dir.
3: Sí.
0: I et toques en alguna banda també?
3: En la Unió Musical.
0: Molt bé. I Amanda, per què va triar la viola?
1: Jo, pues, la veritat és un poc curiós, perquè la viola no és un instrument molt conegut, però jo abans d'entrar al conservatori, jo anava amb una professora i jo anava a tocar el piano, però em va ensenyar més instruments, perquè al final quan comences pues, tampoc tens molta idea d'instruments perquè eres molt xicotet. I em va ensenyar el violí, però a mi no m'acabava del tot, i em va ensenyar la viola i em va agradar molt el sonido i al final vaig decidir tocar-la.
0: Mm-hmm. Molt bé, i estàs també a banda de l'orquestra de joves de la província d'Alacant, de l'Adversi de la OSA?
1: Sí, estic en la OSA.
0: L'orquestra sinfònica d'Alcoi. I el cas de Clàudia, per què elegiste el violí?
2: Pues yo antes de estar en el conservatorio iba a una clase particular de música y yo al principio iba a entrar al conservatorio también con piano, como Amanda, pero las plazas eran muy pocas y no pude. Entonces me empezaron a enseñar más instrumentos y yo vi el violín y me encantó. No sé, pero fue verlo y me encantó y dije el violín, yo quiero el violín.
0: Mm-hmm. I també estàs ahí estudiant en l'Orquestra Sinfònica d'Alcoi, també estàs?
2: Sí, jo també estic a la OSA.
0: Aneu a la propera temporada a seguir amb l'Orquestra de Joves de la província d'Alacant?
3: Sí. Antes estàvem indecisos, però després del viatge i tot, ja ho tenim clar.
0: I quin és el proper repte? Què vos han dit? Ja se sap on aneu l'any que ve, que aneu a fer, o en setembre vos ho contaran?
3: Pues crec
0: que... I si es pot contar, no sé.
3: Sí, crec que l'any que ve, en 2027, en juliol, tenim confirmat un concert en el Music Verein, però esta vegada no és de concurs ni res, és un concert confirmat.
1: Sí, encara no està massa clar, però clar. Ja estan dient-nos coses, però encara n'hi ha que tancar moltes coses.
0: I queda molt per anar allí i agendar-ho, però clar, sí. En aquest nervi d'un concurs no és el mateix que anar a fer un concert, no? Més, no sé, direm a l'Ugust, no? Molt bé. Jo vos agraeix moltíssim que hàgiu vingut a Sierra del Coll, a l'estudi, a contar-nos la vostra experiència, perquè heu guanyat el primer premi en el Certamen Internacional de Música per a Joves Summa Cum Laude, que va al Music Verein, ja ho sé pronunciar bé, perquè és que a ser dels jocs, clar, de Viena, on vau estar a principis de juliol i que vau aconseguir aquest guardó màxim junt als vostres companys i companyes de l'Orquestra de Joves de la província d'Alacant amb el mestre Francisco Maestre. Que vos vagi tot molt bé i a seguir gaudint amb la música.
3: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes Jungle Rey. 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
5: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
6: Bon dia, Virgilio, què tal? Com estem? Com va tot?
7: Hola, Paco, bon dia. Vale. Bueno, ja hem acabat el futbol, no hem acabat en la calor,
6: no.
7: I encara estem en juliol, no? Que...
6: Com va celebrar? Com vas veure el partit, primer? Com
7: per
6: va...
7: cert, quan s'ha començat la Lliga? Perquè ja
6: tenim ganes.
7: Ja no està entrant un...
6: No. On vas veure la final?
7: La final la vaig veure molt bé.
6: A casa, que... tranquil·let.
7: Que... Sí, molt tranquil, perquè jo normalment, quan sí. comences un equip de tots, el problema del futbol, sí. jo crec que radica no en l'alegria que uno pot veure quan el seu equip guanya o perd,
6: sí.
7: que evidentment n'hi ha una component. El problema del futbol està en el que tens que aguantar quan el teu equip perd. Com aquest equip, en teoria, és de tots,
6: sí.
7: aunque n'hi hagin equips que començaren el Mundial sense ningú jugador en la plantilla de 20 i tants i se n'han tingut que comprar rapidíssimament un en el Mundial ha començat. Si deixem a banda això, resulta que ningú es pot clavar en tu. I si guanyem, estem tots contents.
6: Ja
7: i si perdem, estem tots un poc disgustats. Però per lo menos t'estalvies l'atac duro i massivo de les tropes enemigues.
6: Ja no, dit, jo tenia els mateixos convocats l'Alcoyano que aquest equip. Els mateixos, el mateix número de convocats. L'Alcoyano que el Madrid.
7: Bueno, jo no he dit ningú equip, cuidado que l'has dit tu. Jo he dit que n'hi ha un equip molt important, però que, bueno, que fija't el que vaig a dir-te, un tema que és interessant. Fija't que el Madrid, per exemple, que el que critiquem, estem en aquests moments fent una crítica per damunt, resulta que tenia, en teoria, pràcticament en la final... a figures inqüestionables del Mundial, com el Mbappé, per exemple, o com Bellingham, eren figures que, per exemple, el meu club no duia, no tenia. Mm. Però aplega la final i qüestions de la vida, no? Que així en Espanya normalment això sol tapar tot, molt ben tapat. Resulta que el meu equip crec que tenia 10 jugadors en la final, mentre que l'altre en tenia un, repetisc, adquirit en el Mundial ha començat.
6: Preferiria correr. Saps? Però bueno, i la, el paper d'Argentina, molt bé, molt...
7: Argentina?
6: Un joc molt, molt de saló,
7: Argentina
6: de tango.
7: Argentina sempre ha jugat així, ja, ha tingut períodes... Jo crec que va tindre un detall que així ha sigut massa potenciat, lletgíssim al final, com és això de girar-se en el moment en què li se dona la copa. Això és un detall i jo no sé a quina ment preclara i se lúcida li se va ocorrir, no? Però a mi em va fastidiar un poquet, em va fastidiar perquè no venia a cuento.
6: No, no és esportiu, a part no venia a cuento. A veure, sempre diuen que vols tindre a un argentí en el teu equip, però mai enfrentar-te a ell. Perquè
7: bueno,
6: el
7: tampoc,
6: són...
7: tampoc, vull dir jo... Sí, n'han hagut, si jo ja que vaig complint anys, he conegut moltíssimes i m'ha agradat molt el futbol argentí. Mm. Entre altres raons, perquè, aunque parega mentira, jo fa un milió d'anys que sóc seguidor de l'Atleti de Madrid i quan no hi havia jugadors estrangers en el futbol espanyol, resulta que es deixaven entrar a uns sud-americans que sempre presentaren documentació de que tenien antepassats espanyols, el famós tema dels oriundos. I en l'Atlètic van aparèixer una quantitat d'argentins impressionant, no en l'Atlètic, en qualsevol equip espanyol que tinguera una economia de supervivència. Entenem per economia de supervivència aquella que en poc des que tindre molt, no? Quan en l'any 73 es permet l'entrada de jugadors estrangers, mentre que el Real Madrid el fitxava a un Netzer, que era la figura màxima d'Alemanya, o el Barcelona el fitxava a un Cruyff, que era la figura màxima ja no d'Holanda, sinó del futbol europeu, resulta que l'Atlètic es conformava, entre cometes, evidentment, en una parella d'argentins molt jovenets que venien de Sant Lorenzo de Almagro, Ramon Armando Heredia i Rubén Ayala, i resulta que ara resulta que no, que en Espanya, si qui representa en Espanya a Argentina? El Barcelona. Per què? Perquè per Messi. Logo, tot l'argentino és el Barcelona, aunque no duga ningú. En esta selecció duia ningú.
6: Però si l'Atleti Madrid tenia 7 o 8 argentins.
7: L'Atleti en duia 6 en esta selecció argentina.
6: A part de Simeone, el pare, estava el fill i el pare,
7: En definitiva, que vull dir-te jo que el futbol és això. Ja. Jo crec que el futbol de seleccions és bonic perquè ens uneix un poc a tots. Sí. I s'ha vist, i allí en la nostra zona, Paco, on vivim tu i jo,
6: Toronto, dels festivals,
7: es va fer un gran ambient, va haver un gran ambient a la nostra
6: teatre,
7: zona.
6: I després tota la zona, la vinguda Hispanitat, sí que estava molt xulo. No, en general, en la plaça de dins, en la plaça Espanya, hi havia molt ambient. Sí, això és xulo. Sempre està bé un poc tindre aquestes alegries.
7: Estem contents.
6: Molt bé, doncs ens agrada fer en aquestes setmanes de Mundial i aquest preàmbul futbolero, que també som prou futboleros.
7: Sí, ja ho deixem, lo del futbol, perquè...
6: Ja no castiguem més els oients.
7: Com diem, abuela, el futbol fa enemics, no fa amics.
6: Sí, això diu l'abuela. Molt bé, doncs a veure, de pel·lis, com tenim el panorama d'esta setmana? Estem acabant el
7: mes de juliol. El vaig dir que tenim una cartellera fluixa i esta setmana jo m'he donat compte encara el perquè és més fluixa, no? És dir, resulta que tampoc es poden estrenar massa pel·lícules. Les que tenen que estar en cartell són pel·lícules que permeten l'accés a molts xicotets. Entonces, les pel·lícules s'eternissen. Un Toy Story, un Baiana, un... Minions, no? I ara només faltava la pel·lícula de l'Odissea, que és d'obligat compliment per a que una pel·lícula de 3 hores cope totes les sessions, no? I a més, seguint un poquitiu una bona costum dels que conduïxen els cines actualment, Aitana i aquestes persones que a les que estimem tant, resulta que també són projeccions en versió original.
6: Ostres, a mi
7: em va preguntar una persona esta setmana que quan podia tornar a veure l'Odissea en versió original. I efectivament la setmana que ve, dilluns i dimarts en un passe i dimecres i dijous en un altre passe es podrà veure en versió original l'Odissea.
6: Però a veure, perdona, Virgilio, la versió original en grec.
7: No, crec, crec. No crec que això seria,
6: seria xulíssim.
7: Especialitat.
6: I la setmana passada no vam saludar, perquè estàvem comentant l'Odissea, vam parlar de tota la mitologia grega, i no vam saludar a un gran cinèfil i al mateix temps greco-estudiós com és el nostre amic Carles Castillo.
7: Bueno, volem saludar. Però jo no sé si tu has llegit en alguna red social.
6: Li va encantar.
7: Ha fet una crítica realment admirable. Ell és un especialista del tema. És a dir, no un especialista com puguem ser nosaltres d'haver vist 55.000 peplums, sinó ell és un especialista, és un estudiós, un erudit, no? sobre el tema. Ell recomanava, ja el vaig dir jo, recomanava la pel·lícula de Mario Camerini, la que va produir Dino De Laurentiis, amb Silvana Mangano i Kirk Douglas. De totes formes, jo, per lo que he llegit últimament, jo encara no he vist la pel·lícula, perquè a mi em passa un...
6: Jo tinc un problema en les pel·lícules.
7: A mi em descentren ràpidament el tindre moltíssima gent menejant-se al teu alrededor i sense vindre a cuento. És a dir, que tu jo estigui veient a Ulisses aplegant a Itaca i en aquest moment per la dreta o per l'esquerra m'aplega un individu en un barril de Coca-Cola, doncs a mi em descentra molt en la pel·lícula, no? O que entren un quart d'hora tard en el ventilador, així com es diu, en el mòbil enxufat, no?
6: Tot llumeta,
7: això a mi em trau de la pel·lícula. Con lo qual jo acabo esperant-me a la tercera o quarta setmana de projecció per a poder tindre una idea d'eixa pel·lícula. Però bueno, no, aniré ja, perquè tampoc és que, si no puc anar al cine pràcticament.
6: També.
7: En tinc una que comentar-vos ara de si un momentiu, però...
6: Vale, doncs parlem primer de les dues pel·lis d'esta setmana i després ja anem parlant de més cosetes. Anem a escoltar un fragment.
8: La gente que tiene hijos está malgada. Del cole, tengo que ir a recogerle. ¿Otra vez?
9: Esto es un restaurante serio. Only adults.
10: Mi hijo come de todo.
8: ¿Ah, sí?
9: ¿Te apetece hueva de cangrejo con crema de ortiguillas?
8: Claro,
6: bueno, peli española ahí. Ya tenemos ahí a dos cracks. Ahora, Kira Miro, contad.
7: Bueno, la primera pel·lícula que tenim és una nova comèdia espanyola. Anem a veure, esta setmana hi ha dos, i si sense consultar en ningú preguntarem a quins gèneres estan escrites aquestes dues pel·lícules, sabent que ninguna de les dues és un blockbuster, pues no us diria, una és una comèdia espanyola, perquè aplega tot, no? I l'altra és una... no dic comèdia, però una pel·lícula de terror americana, no? Bueno, per a parlar de pel·lícules de terror tinc també un xicotiu apartat després. Comencem per esta. 3 de març és la pel·lícula, eh? 3 de març és una pel·lícula que dirigeix Mar Olid. Mar Olid és una dona nascuda, una dona de 49 anys, nascuda a Vallecas, autora d'una pel·lícula a l'Otro Barrio en el 2024, però que té un pas per les sèries de televisió impressionant. Ha estat en Aida, ha estat en Águila Roja, Un Paso Adelante, etcètera, etcètera. És una dona que, a més de ser directora de cine, és periodista, és publicista. Oh, i té una parella que és parella, a més, en la vida real, que és la Kira Miró i el Salva Reina. Salva Reina a voltes me se fa un poquet pesat. No? I després apareixen tres xiquets. Ella, la Luna Fulgencio, és molt coneguda per ser una de les stars de...
6: Ostres, padre, no hi ha més que uno.
7: Exactament.
6: Vale.
7: Una de les stars de
6: Santiago
7: Segura.
6: Vale.
7: Apareix Ion Corte Ganon, crec que li diuen, i a Deviana Bevidà o Vidà, són els xiquets que van aparèixer en la pel·lícula. Bueno, l'argument és original. Tenim a Julia i Ernesto, que és una parella, que són la Kira
6: i el Salva,
7: que tenen un gran èxit en la vida, són, anem a dir, com antigament es diuen yuppies d'estos, que ho tenen tot, ho tenen tot. Tenen, a més, uns treballs, a més, molt, molt yuppies, no? Ell és xef, i ella és editora i lo que, bueno, la seva filla no es molesta ningú, està perfecta, no tenen xiquets, ho tenen, ells van on volen, quan volen i de la manera que volen, però un dia es desperten i apareixen davant d'ells la figura de tres xiquets capitanejats per la Fulgencio,
6: famosa,
7: que es dirigeixen a la parella, a Julia i Ernesto, com papà i mamà. Con lo qual,
6: de la nada,
7: de cop,
6: no?
7: De repent, jo en conec més d'un. Ha aparegut una família completa, no? Què és el que van a fer? Què passarà? Els agradarà més la nova situació, l'anterior? Bueno, és que hi ha una comèdia familiar que no tendeix massa a l'excés de sacarina o d'edulcorants, però que funciona realment bé. És produeix Warner, que és una major, i a més, com també estan totes les teles agudes i per haver, és un remake d'una pel·lícula italiana que va escriure Fabio De Luigi, que es deia Tre di Troppo, que no fa falta ser un geni en idiomes per saber que és Tres de Mas.
6: Ah, igual, val, Tre di Troppo. Vale, pues no ho sabia. Que ara dit jo, no està Santiago Segura per darrere com a productor?
7: Jo en esta no he vist a Santiago Segura per darrere. Atenció, que sí que hem vist a Santiago Segura en una altra pel·lícula espanyola que permaneix en cartell, sí, i que han comentat així, que és Haciendo Amigos, de David Marqués, que era l'autor del guió de Campeones, de la celebrima Campeones.
6: Van parlar d'ella.
7: Ella era de Atres Media, no? També d'una parella que entra en una... Que són dues pel·lícules d'estes que sí que t'ho passes bé.
6: Sí, divertides. Uh-huh. Bueno, anem a escoltar un fragment de l'altra pel·li que tenim ahí.
10: Creo que me apuntaré a esa cosa.
11: ¿Qué cosa?
10: Nada, un programa de gimnasio.
12: Por esta razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
6: Ay, qué por. Ay, antes de que...
7: Bueno, sí.
6: Va, dime.
7: Bueno, este jo crec que a tu t'haurà fet por hasta vore la caràtula.
6: Sí, tot.
7: Hasta vore la caràtula. La pel·lícula es diu Insaciable. I el títol original, Insaciable, és un títol que sona...
6: Bueno,
7: sí. No m'ha quedat. Però perquè, a més, és títol de moltes coses, no? I esta pel·lícula, en l'original, té un nom molt més original, no? Perdó per lo de original. La pel·lícula es diu Sacarina, o Sacarín, en el títol, no? Sacarina, que el guió i la direcció és de Natalie Erika Jay, que és una xica, dona, de 36 anys, d'origen americà, però que ella sempre ha residit en Melbourne, en Austràlia. És una pel·lícula australiana. Les pel·lícules de terror australianes normalment fan por. Jo recordo un parell de pel·lícules molt sèries de Peter Weir, La última ola i Picnic en Hagin Rock, que sense vores res... monstruos ni res, les pel·lícules inquieten i molt. Així està Midori Francis, Daniel McDonald, Madeleine Madden, i atenció, m'he apuntat algun nom del reparto, del càsting, perquè al quart actor li diuen Robert Taylor. Robert Taylor, que dien en el coi, no? Robert Taylor és el quart actor d'esta pel·lícula, que crec que no tindrà res a veure en el mític actor de Margarita Gautier, en, com li dien, Armand Duval, el de La dama de les camèlies. No? Bueno, la pel·lícula està escrita al terror sobrenatural, als fantasmes, més i al body horror. Per cert, per pregunta d'examen, així tenim també un apartat de divulgació cinèfila. Sí. Què seria el body horror?
6: Body horror.
7: L'altre dia estàvem analitzant el creepy pasta, no? Que encara tenim en cartell i que hem deixat per al final un trosset de la música d'una pel·lícula creepy pasta.
6: Encara està bé.
7: Esta és body horror.
6: Sí. Que és el tipo este, no? La substància este, no? Perquè, no? Del cor...
7: Has aprovat de sobres.
6: Bueno.
7: El body horror és totes aquelles pel·lícules que centren en la degradació més física que psíquica del cos humà, mitjançant mutacions, transformacions, degradacions, no?, del cos humà. No era molt difícil, però això és el body horror. La substància a mi no se m'havia ocorrit, però tot el cine de Cronenberg, des de La mosca, tot són body horrors.
6: Sí,
7: és el cine de la nova carne, és va per ahí. Bueno, de què va això? Perquè això és inquieta un motiu. Així tenim a Hannah, que és una estudiant de medicina, que ella vol sometre's a una dieta d'adelgaçament. Res estrany i res anormal, no?
6: Sí.
7: Però aquesta dieta resulta que és absurda, és macabra i, a més, enormement perillosa. Com qualsevol dieta duta a l'extrem, no? Eixa dieta consisteix en menjar cendres humanes.
6: Dios, cendres humanes, per amor de Déu.
7: Jo m'ho he pensat de dir-ho i tot.
6: Bé, que no m'ho fes el cine.
7: Entonces, eixa idea que ja de per si és perturbadora, no?
6: Necrofàgia.
7: Quan ella comença a consumir-les, apareix en la seva vida a ser acosada per un fantasma infam, esfambrat. Atenció, que ahí entra un nou personatge del body horror del gènere terrorífic, que és el Angry Ghost.
6: Ostres, sí, el fantasma hambriento.
7: El fantasma hambriento, cosa que ara no havíem estat tratant, no? Bueno, com veieu, avui no s'ha donat per a seguir ampliant els nostres coneixements de terror.
6: Que horror.
7: Bueno, la Nathalie Erika va dirigir Relic en 2020, i Apartament 7 en 2024, però jo les desconec.
6: Té pinta també de terror, sí. Relic i Apartament.
7: Vos he posat un trosset de l'Odissea per si voleu seguir.
6: I fent-li un poquí de... Com no, és una pel·lícula que no estan fent-la molt, no hi ha molt de màrqueting.
7: Tu l'has vist ja, l'Odissea?
6: No, jo faig com tu, jo m'espere també. M'esperaré. La setmana que ve també intentaré, a veure. M'escoltar de nou el fragment. Ha tingut molt bones crítiques, eh? Tot el món està...
7: Sí, bueno, ara comentem un poquitiu lo de les crítiques a priori, no? No podem fer-les mai ara.
6: El primer que l'han vist així. Massa que va aguantar l'home per ahí.
7: De totes maneres, per lo que tu dius de les bones crítiques, és lo que caldria esperar venint la pel·lícula d'un director tan competent com Christopher Nolan, no? I el pressupost del qui disposava, i a més en tota la facilitat del món per a rodar conforme a ell li dona la gana. És a dir, a veure si m'enteneu, ell ha rodat en format de 70 mil·límetres. Jo recorde que des de l'època real i autèntica, l'última pel·lícula que crec que vaig veure en 70 mil·límetres reals va ser Zulu, de Cienfield, en el Goya, en l'any 64 o 65. El format de 75 mil·límetres és una pel·lícula en cel·luloid que és el doble de gran que el format habitual, que en té 35. Entonces, això ha permetit l'exhibició en formatos IMAX. El formato IMAX és un formato vertical, més alt que quasi que ample, i que seria l'oposat a com nosaltres estem veient l'Odissea, que és en format horitzontal.
6: Més apaixat.
7: Això n'hi ha veritablement moltes discussions, perquè nosaltres com llegim? De dalt pa cavall o d'esquerra pa cadereta?
6: D'esquerra pa cadereta, no? Sí, anem pa cavall.
7: Pues a veure com llegim i a veure com veiem, no? Com veiem un quadre? Fem un desplaçament horitzontal o fem un desplaçament vertical?
6: Depèn de com estiga. També m'han destacat una cosa, que el tio el CGI l'utilitza superpoquiu.
7: Qui?
6: El CGI, el Christopher Nolan, que és tot...
7: ell no ho utilitza massa, menys mal, perquè canta molt.
6: Diu que el Cíclope és una reproducció a escala de 6 metres li van fer una estitella ahí i era el cíclope. Sí, sí, sí. O sea, que això
7: jo crec que la setmana passada van comentar un poquitiu de que ell dia, jo per exemple el vaig dir, jo Paco sempre he preferit la Ilíada a l'Odissea.
6: Sí.
7: M'ha quedat molt més la èpica de la resistència d'una població, ciutat, no?
6: Uns
7: exèrcits i 1.000 barcos lanzados al mar, no? que l'Odissea, que és més una cosa d'aventures. I, sin embargo, Nolan va destacar la pel·lícula d'aventures en el sentit de que reproduir aquestes figures mitològiques quasi màgiques és molt més complicat. I ell va fer referència a Ray Harryhausen, que era un geni de la plastilina, de reproduir aquestes figures mitològiques, aquella trilogia meravellosa que la formaven Sinbad i la princesa, Sinbad i el ojo del tigre, no? El viatge fantàstic de Sinbad, o els viatges de Gulliver, que no té res a veure amb Sinbad. Però també
6: era en plastilina, no?
7: Sí, ell destacava Carlo Rambaldi, que era l'encarregat també en Itàlia, i sobretot a aquest mestre que era de la fotografia cromàtica, que era Mario Bava, l'italià, no?
6: Curiós, sí.
7: Entonces, sí,
6: m'imagino
7: que haurà volgut Nolan apostar i jo li alabe completament el gust,
6: sí,
7: no, a Nolan.
6: La setmana que ve ja parlarem d'ella, però mos queden 6 minutets, anem a escoltar
7: un
6: fragment.
7: Sí, tenim un Spiderman.
11: Si la nadie conserva el secreto.
6: Ai, mos l'ha fet en la versió.
11: Gràcies.
6: Guai, gràcies. Mola, un homenatge que fem a Hispanoamèrica.
7: Sí.
6: Bueno, això que
11: ya
6: tenim...
11: Ja nos conocíamos.
6: Tenim la setmana que ve. Què tenim la setmana que ve?
7: Però tenim Spider-Man, Brand New Day, no? Es diu...
6: Sí, un nuevo día. Amanece un nuevo día, no?
7: I Peter Parker, qui és l'actor?
6: El senyor Tom Holland. Mira, són els mateixos.
7: Claro.
6: Tom Holland i Zendaya també eixen en l'Odissea.
7: Zendaya també s'apunta a esta.
6: Sí, sí, sí.
7: I
6: sí.
7: Al Mundial, no?
6: A tots. No tenen manies, estan ahí en tot. Sí,
7: bueno,
6: sí.
7: I Dune, pues tenim Dune a Tom Holland. Sí. La tindreu el dimecres 29, a partir del dimecres 29, en un preestreno, 2 hores i 25 minuts, que també...
6: Ah,
7: i dirigís Destin Daniel... Creton, jo no el conec massa,
6: no.
7: I bueno, tenim un altre blockbuster o una altra pel·lícula que jo dic que són blockbuster i són ocupasales.
6: Sí, això estarà en 14 sèries, en 14 sessions.
7: I a veure ja què nos queda.
6: Ja els demés. Que m'ha dit, jo ja he vist el tràiler de pa desembre de Bloomsday o no sé com, los Vengadores que vuelven. Que no s'havien mort tots, però ara resulta que estan tots vius. En torna ahí Thor, torna Capitán América...
7: De sentir
6: ja Thor
7: i el
6: perdut,
7: Capitán América ja m'agarra algo.
6: T'agarra mal de panxa.
7: Jo quan t'he sentit que en dies Los Vengadores, per un moment meu cap ha volgut resetejar una imatge agradable i m'ha vingut al cap Diana Rich. Te'n recordes de Diana Rich?
6: No.
7: Diana Rich era una actriu inglesa guapíssima que va interpretar a la única actriu, a l'únic personatge que es va casar en James Bond, en 007, el Servicio Secreto de Su Majestat,
6: la de George Lazenby,
7: i feia una sèrie que és inglesa, que es deia Los Vengadores, que anaven en Bombí en Faraugues.
6: Estos són uns altres Vengadores.
7: El meu cervell ha vingut a defensar-me, però l'altra volta Thor i el Capitán Amèrica.
6: I
7: a més,
6: un enemigo más fuerte todavía.
7: Saps què es passa de més a aquestes pel·lícules?
6: Digues.
7: Que duen crèdits, seqüències postcrèdits.
6: Sí.
7: I els xavals es queden a veure-les, però resulta que entre que s'ha acabat la primera seqüència postcrèdit i l'última seqüència postcrèdit n'hi han com a 10 minuts de crèdits. I què tenen que fer ells en aquests 10 minuts?
6: Mirar el mòbil. Clar que sí, faltaria més.
7: No Déu nos agarre confessats, que diu aquell. No?
6: A veure, quina música m'has portat, això què és?
7: Sí, no, és que anem a veure.
6: A veure, anem a escoltar un poquet.
7: Este estiu ha sigut...
6: Espera, anem a escoltar, espera. Que això és psicodèlic, eh? Els oients dirà què es passa, este present.
7: Esta, la deixem o...?
6: Va, un poquet, va. Pobre. encuentros en la tercera fase. Bueno, no, no, dicho, va a veure, parla.
7: T'avorreix. Bueno, este estiu ha sigut un estiu on el cine de terror ha reinat de manera indiscutible. Jo avui es veu que no sé en què m'ha enrotllat, però jo volia parlar-vos avui de Possessió Infernal en Llames, la pel·lícula del francès que va fer... el Venom, que va fer la...
6: Mira, també, un superheroi.
7: Sí,
6: ja t'has perdut, tens ahí 2.000 fulles, ja no saps...
7: Vanitschek, sé que és Vanitschek.
6: Vale.
7: Mira, però, sí, Sebastián Vanitschek, el director parisino de 36 anys.
6: Sí.
7: Pues, Possessió en Llames...
6: Què passa?
7: És una pel·lícula que jo me sento allí i dic... Ostres, el cine no està funcionant bé, la banda sonora no funciona, uns baixos distorsionats, tot distorsionat. Al final ho busque en internet i més IA deu ser...
6: Ostres, està fet per intel·ligència artificial.
7: Sí. Oh. I en diu, no s'estranye vostè, que a més és molt educat la intel·ligència artificial, no s'estranye vostè de haver notat sensació de ruido, de ruïdos molt dissonantes en la pel·lícula. Su director lo que quiere es que usted se sienta incómodo viendo la película, ¿no?
6: Joder, pues muy bien, pues como sí.
7: Entonces, claro, Possessió Infernal en Llames. Esta que heu escoltat, que és de Backrooms. No, perdó, esta no és de Backrooms. Esta és d'Obsessió. La que heu escoltat d'Obsessió.
6: Sí.
7: I Backrooms...
6: Sí.
7: A veure, estan les tres en cartel.
6: Ostres, imagina't.
7: Si voleu fer un cursillo accelerat
6: de cine de terror
7: i competent sobre el cine de terror, podeu veure tres de les mostres més interessants que se us puguen oferir. En companyia, això sí, després, per a purgar els pecats, teniu que anar-se'n a veure Toy Story, Baiana i Los Minions.
6: Per poder equilibrar, no? Per poder equilibrar de terror a l'altre.
7: Jo crec que el consell està bé.
6: Molt bé, bon consell m'has donat. Molt bé, per res, Virgilio, que anava a dir-te jo, ja la setmana que ve ja tornem, ja sí que serà 31 de juliol i ja sí que acabarem el mes de juliol.
7: I serà uns dies de descans?
6: Bueno, però poquiu, res, no és quasi res. Però bueno, ja vos conté. Què més anava a dir-te? Això, el 31 de juliol tornem a vores.
7: Molt bé.
6: Moltíssimes gràcies, com sempre.
7: Nos queda un programa, no? Encara.
6: Pa juliol, va acabar el juliol la setmana que ve, sí. Vaja bé, fort abraç.
7: Igualment. Adeu.